0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. Entrem en el diumenge de Festa Major amb una matinal que començarà amb la 47a cursa popular que un any més omplirà els carrers de corredors i corredores. També tindrem la mostra de bestiari festiu popular i games o un escape room. Un dels principals actes serà la plantada de gegants i la cercavila pels carrers del poble. A les 12 hi haurà el partit de futbol Alberto Aranda i Gustavo Jiménez. El xiringo del COP organitza un vermut, paella i bingo que segur que anirà bé per recarregar les piles de cara a la tarda. A tot això se li sumen també els actes del Mercat de la Vinya que omple els carrers del centre de paradetes i tallers i degustacions. Això és tot de moment. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio.
4: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. Entrem en el diumenge de Festa Major amb una matinal que començarà amb la 47a cursa popular que un any més omplirà els carrers de corredors i corredores. També tindrem la mostra de bestiari festiu popular i games o un escape room. Un dels principals actes serà la plantada de gegants i la cercavila pels carrers del poble. A les 12 hi haurà el partit de futbol Alberto Aranda i Gustavo Jiménez. El xiringo del COP organitza un vermut, paella i bingo que segur que anirà bé per recarregar les piles de cara a la tarda. A tot això se li sumen també els actes del Mercat de la Vinya que omple els carrers del centre de paradetes i tallers i degustacions. Això és tot de moment. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Radio.
3: Se fue con las arenas del mar.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Entrem en el diumenge de Festa Major amb una matinal que començarà amb la 47a cursa popular que un any més omplirà els carrers de corredors i corredores. També tindrem la mostra de bestiari festiu popular i games o un escape room. Un dels principals actes serà la plantada de gegants i la cercavila pels carrers del poble. A les 12 hi haurà el partit de futbol Alberto Aranda i Gustavo Jiménez. El xiringo del COP organitza un vermut, paella i bingo que segur que anirà bé per recarregar les piles de cara a la tarda. A tot això se li sumen també els actes del Mercat de la Vinya que omple carrers del centre de paradetes i tallers i degustacions. Això és tot de moment. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. Entrem en el diumenge de Festa Major amb una matinal que començarà amb la 47a cursa popular que un any més omplirà els carrers de corredors i corredores. També tindrem la mostra de bestiari festiu popular i games o un escape room. Un dels principals actes serà la plantada de gegants i la cercavila pels carrers del poble. A les 12 hi haurà el partit de futbol Alberto Aranda i Gustavo Jiménez. El xiringo del COP organitza un vermut, paella i bingo que segur que anirà bé per recarregar les piles de cara a la tarda. A tot això se li sumen també els actes del Mercat de la Vinya que omple els carrers del centre de paradetes i tallers i degustacions. Això és tot de moment. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest diumenge per la tarda encarem un programa carregat d'activitats per totes les edats. A les 5 de la tarda arrenca el torneig d'escacs, a les 6 hi ha balls de saló i la cercavila de colors, tallers, espectacles infantils, sardanes, danses del món i activitats esportives abans de donar pas als concerts de festa major. La nit estarà protagonitzada per l'orquestra La Principal de la Bisbal, que oferirà el concert i el tradicional ball de festa major, així com els concerts de Doctor Prats, Al·lèrgiques al Polen i Mont DJ a l'Espai Brollador. L'Espai Jove Ginesta completarà la jornada amb una nova nit dedicada a la música i als DJs, posant punt i final el diumenge carregat de propostes per tots els públics. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest diumenge per la tarda encarem un programa carregat d'activitats per totes les edats. A les 5 de la tarda arrenca el torneig d'escacs, a les 6 hi ha balls de saló i la cercavila de colors, tallers, espectacles infantils, sardanes, danses del món i activitats esportives abans de donar pas als concerts de festa major. La nit estarà protagonitzada per l'orquestra La Principal de la Bisbal, que oferirà el concert i el tradicional ball de festa major, així com els concerts de Doctor Prats, Al·lèrgiques al Pol·len i Mon DJ a l'Espai Brollador. L'Espai Jove Ginesta completarà la jornada amb una nova nit dedicada a la música i als DJs, posant punt i final el diumenge carregat de propostes per tots els públics. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.

0: Visca la ràdio, programació especial de Festa Major.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3
3: Ripollet Ràdio.

Salutacions als oients de Ripollet Ràdio i als amics i amigues del programa. De nou estem amb tots vosaltres per passar una estona divertida i agradable i poder gaudir de la nostra festa major. Benvinguts i benvingudes a l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. Comencem!

0: Déu de Montserrat. Ja et dic jo que si arribem 5 minuts més tard, la festa major ja s'hauria acabat.
1: No exageris, tieta. Encara no han començat ni els concerts.
0: Però ja haurien començat les xafarderies. I això no es pot perdre.
1: Sí, és veritat.
0: Escolta, quin viatge. Jo encara tremolo.
1: Per culpa de l'avió.
0: No, per culpa teva, conduint fins a l'aeroport. Has agafat cada rotonda que semblava el Dragon Khan. Això de les muntanyes russes, o com es digui.
1: Ja hi som.
0: I després, l'avió amb turbulències.
1: Només van dir que ens poséssim el cinturó.
0: Quan una safata deixa de somriure, és que la cosa va seriosa.
1: La noia, tieta, només estava concentrada.
0: Concentrada? Si va passar 3 vegades pel meu costat resant en veu baixa.
1: No estava resant, tieta. Oi, com ets?
0: Doncs jo sí.
1: Però ens ho hem passat bé, oi, tieta?
0: Molt.
1: Has menjat de tot.
0: Potser massa.
1: Has comprat records.
0: Potser massa.
1: Has fet 2.000 fotografies.
0: Potser massa.
1: I totes surten els teus dits davant la càmera.
0: Perquè els mòbils d'avui en dia estan mal dissenyats.
1: Clar.
0: Però ara toca el millor.
1: La festa major del nostre poble, Ripollet, oi?
0: Exacte. Ja m'imagino la plaça plena, la música, les paradetes, l'olor de botifarra, els nens corrent i els avis fent veure que no ballen i després són els últims a marxar.
1: I tot això, la Remei al mig de tot.
0: Naturalment, si no hi sóc jo, qui donarà conversa?
1: Només espero que aquest any no tornis a pujar a cap atracció, tieta.
0: Quina? Què vols dir?
1: La del martell, per exemple.
0: Només hi vaig pujar una vegada.
1: I vas baixar dient que havies vist els abans passats.
0: Perquè els vaig veure tots.
1: També espero que no facis com l'any passat amb el concurs de truites.
0: Ai, no em facis parlar.
1: La teva truita tenia
0: originalitat,
1: xocolata,
0: innovació culinària
1: i anxoves.
0: Fusionar sabors és modern.
1: Ningú la va tastar.
0: Perquè no estaven preparats.
1: Mira, tieta, què he trobat.
0: Ai, els imants.
1: N'has comprat 16.
0: Cada nevera explica una història.
1: Només en tenim una, tieta.
0: Doncs anirem canviant.
1: Tieta, quina ha estat la millor part del viatge?
0: La tornada, sens dubte.
1: Com?
0: Perquè sabia que veníem cap aquí a Ripollet. No hi ha cap lloc com a casa. I encara menys quan hi ha festa major.
1: Què és el que tens més ganes de veure?
0: Doncs vull veure els gegants, sentir els grallers, menjar coca, trobar-me la Maria de Montcada, a la Paquita, en Josep, la Roser, preguntar-los què han fet i explicar-los el doble del que hem fet nosaltres.
1: Ja hi som.
0: Tu, Lluís, també vindràs a ballar, oi?
1: No.
0: Sí.
1: No sé ballar, tieta, ja ho saps.
0: És festa major. Aquí ningú sap ballar i tothom fa veure que sí.
1: També hi haurà el castell de focs.
0: Ai, m'encanta. Sempre m'emociona. Quan apaguen els llums i tothom mira el cel, és com si durant uns minuts ningú tingués pressa.
1: Molt filosòfica t'has tornat.
0: Vols dir?
1: Per cert, tieta, quan arribàvem al poble has dit "Pare, pare". Jo pensava que havies vist algú.
0: Jo? No.
1: Doncs
0: volia baixar i besar terra. exagerada. No, és que després de 3 avions, 2 autobusos, un taxi, un tren, una escala mecànica espallada, ja no sabia ni a quin país vivia. Però al final, tieta, ha valgut la pena, oi? I tant, fill, perquè els viatges són molt macos per tornar a casa i trobar el teu poble de festa. Això no té preu. Escoltes? Ja comencen. Anem. Espera. Què passa ara? Primer hem de pujar les maletes. Ai, sí. O millor no. Per què? Si les pugem ara ens entretindrem. I la festa major no espera ningú. Les maletes sí. Tens raó, tieta. Ja ho sé. No cal que m'ho diguis tan sovint. Preparada? Preparadíssima. Aquest any no em perdo res. Ni concerts, ni cercavila, ni balls, ni focs, ni les converses de banc, que són més interessants que qualsevol sèrie. Som-hi? Sí, som-hi. I si algú pregunta quan hem arribat, què diem? La veritat, que hem arribat pels pèls. Visca la festa major!

Poema dedicat als pinetons de Ripollet. Els pinetons, racó de calma i vida, on l'aire du perfum de pi i de terra humida. Camins que s'apartegen sota un cel clar i el temps sembla aturar-se, lent sense passar. Les fulles murmuren històries antigues, de tardes llargues i rialles amigues, infants que corren lliures pel prat verd, mentre el sol daurat l'horitzó obert. A l'ombra fresca, bancs plens de records, converses suaus i silencis tan forts. El cant dels ocells dibuixa a l'instant, com una melodia que batega constant. Quan cau la tarda, tot pren un altre to. Els colors s'encenen amb dolça passió i el cel es tinyeix de rosa i d'or, abraçant el parc amb un gest d'amor. Oh, pinetons, refugi del poble, on el cor troba pau i llibertat, un tros de natura que mai no es perd, un somni viu pintat de blau i verd. I fins aquí el que ha donat el programa especial d'avui. Us comunico que el programa L'Edén canvia de dia d'emissió i passa els primers dimecres de mes. Per tant, ens tornem a trobar el dia 7 d'octubre a les 7 de la tarda. Dono les gràcies a tot l'equip de Ripollet Ràdio, a Toni Miralles per fer possible el programa, a Jordi Puyol Control i a tots vosaltres per acompanyar-me de nou. Que ja sabeu que sou molt importants per a mi. Sigueu feliços i actius. Adeu!

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Aquest diumenge per la tarda encarem un programa carregat d'activitats per totes les edats. A les 5 de la tarda arrenca el torneig d'escacs, a les 6 hi ha balls de saló i la cercavila de colors, tallers, espectacles infantils, sardanes, danses del món i activitats esportives abans de donar pas als concerts de festa major. La nit estarà protagonitzada per l'orquestra La Principal de la Bisbal, que oferirà el concert i el tradicional ball de festa major, així com els concerts de Doctor Prats, Al·lèrgiques al Polen i Mont DJ a l'Espai Brollador. L'Espai Jove Ginesta completarà la jornada amb una nova nit dedicada a la música i als DJs, posant punt i final el diumenge carregat de propostes per tots els públics. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.